llavors en el cabaret. Era fashion i tenia moquet, com un pub cool i com pool. El dueño es de Liverpool. I després d'un breve impàs, entra a ver un show con free pass, d'un màster que tocava jazz.